Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piduli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del decret de l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Una gran pancarta amb el lema vaga general, això tot just comença, i els dibuixos de dues flames han encapçalat la protesta al costat d'una altra que deia el negoci de l'habitatge mata. La manifestació ha anat pel carrer Pelai, plaça Catalunya, Fontanella i via Laietana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores del dissabte l'ambient és fred a l'alta muntanya, amb valors que no passen dels 4-5 graus. A l'interior de Catalunya tenim valors entre els 5-10 graus i a tota la línia de la costa tenim valors entre els 10-15 graus. Amb un matí de dissabte que tornarà a ser tranquil, amb el pas, això sí, de molts núvols als prims que ens deixaran aquest cel més blanquinós, a la tarda aquests núvols tendien a marxar quedant un cel molt més net a núvols. Sí que és cert que la zona del Pirineu, sobretot més occidental, esperem el creixement de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Amb les temperatures al migdia, que seran una miqueta més altes respecte a les d'ahir divendres, sobretot a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també del Camp de Tarragona, on aquests valors s'acostaran als 25 graus.
1: I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, com diem, agressió sexual i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar, amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en mobilitat, amb motiu d'aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre fins a les 9 de la nit d'ahir divendres, dia 9, ja van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 280.000 vehicles, un 49% de la previsió total, que es xifra, segons el Servei Català de Trànsit, en uns 570.000. I en els esports, en futbol, en l'inici de la jornada de Lliga i l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1. Al temps afegit, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, marcant el teu ritme. Connectats amb tu.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo Tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo Tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
2: Don't do it to get famous. Don't do it for those reasons. You do it because you love to play music.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta amb el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de l'Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles amb les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també ha acabat xocant, també per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I un apunt, mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Tota la música.

diumenge, 11 d'octubre. El pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo Tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo Tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Oye, lo

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Car.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla sobre la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Passen moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui i s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 10:45. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja s'hi circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I en successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total, s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un mateix dia. Segons els Mossos, van cometre'ls en localitats com el Picat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona. En matèria de mobilitat, recordem que continua en marxa l'operació sortida de la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre. Fins ara, i segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona un 49% de la previsió total dels 570.000 vehicles. I en els esports, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Tota la música.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Punyetes! Calum estava mirant de reull a veure si la clavava o no la clavava i l'he clavat, eh? Encara me'n recordo, eh?
1: Hasta el fondo, tites.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Pues amb moltíssimes ganes de tornar-te aquí, tio, en directe, un dia més, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Antena Calu sempre.
0: O sigui, fas bona cara avui, eh? Se veu que has vingut amb moltes ganes, eh?
1: Dos minuts abans de començar el directe, Tito estava parlant el jefe de vacances.
0: Hòstia, ah, vale, per això està cara.
1: Me l'has adonat.
0: Sí, sí, ho has aconseguit?
1: No puc estar content, Tito. Queda un meset, però...
0: Ja estem de celebració.
1: Tito.
0: A veure, va, continuem amb les salutamentes allí dins. Veig, a veure, què veig per allí dins? Qui hi ha allí dins? Qui hi ha?
1: Des de la mismíssima cova.
0: Des d'allí dins, tancat, d'allí dins de la peixera aquella. Què passa, eh? Què passa?
2: No res, moltes ganes de fer punyetes de dijous la tarda, dijous. En directe, en rigoríssim directe, i dono una primícia. Avui anem a ficar a prova els nostres oients.
1: Vamos.
0: Hombre.
1: Exclusiva.
0: Hombre.
1: Ja, però s'ha faltat l'exclusiva este del xiringuito.
3: Ja seria hora que formessin part del programa. Ja seria hora.
2: Aquí sentim.
3: Ai, aquesta musiqueta, què? Ho hem enllorat, això, no?
0: Sí, la llan llorat, a mi me la tocava imitar i tot. Me la tocava imitar.
3: Ja xerrarem després, que l'últim programa vaig sentir coses.
0: Me la tocava imitar.
2: Ah, vale, la frase.
0: Me la tocava imitar.
3: Realment, li puc tocar quan vol.
0: Epa! Epa, exclusiva!
3: L'únic problema serà que la dona, llavors, quan arribarà a casa, anirà una miqueta ruente, però no passa res.
1: Això és ràdio, no es veu res, Nati?
3: Però això...
0: Nati, què fas? Què fas? Quant tiempo?
3: Què? Tots bé?
0: Te van ficar falta al primer programa?
3: No em vau ficar falta. Que sé que damunt jo el vaig sentir, el programa, no com vosaltres que no l'escolteu.
0: Estava en ànima.
3: Jo el vaig sentir.
0: No estava en cos, però estava en ànima.
3: I sí, jo sé que em vau enllorar, que em vau nombrar públicament i tot això.
0: Per això que tu l'has sentit després, què? Dis-mos, fiquem-nos una nota.
3: El problema és que jo no vaig poder vindre, que és el que parlem. Lo vaig sentir, com sempre el sento, quan puc online.
0: Sí,
3: m'entens? Però, claro, quin problema hi ha, que jo hauria picat en directe. Però és que si no puc vindre, és que no puc picar tampoc.
0: No quedava bé. Bueno, avui lo que hemos fallado, el director exclusiu.
1: Madre de família.
0: Ha tornat a fallar?
1: Sí, com era l'àudio, sí, sí.
0: Bé. Està bé.
1: Però també l'enyorem, també.
0: Sí.
1: També la trobem a falta.
0: Va, enviem-li una salutació.
1: Va, bons ànims.
3: També mos escolta, pobre. També mos escolta.
1: Ara podem parlar amb el nostre pobret? Si no mos deixa parlar. L'últim programa tenia ganes de micro, tenia llengua. Pobre,
3: no
1: hi ha dins
3: que parlava.
0: Lo que vull escoltar...
2: Ha de ficar ordre.
0: Lo que vull escoltar la gent... Que parli el programa. Avui, i com sempre, ja ho saben, que tenim un número de telèfon que volem que mos truquen. Que mos truquen, que compartisquen coses en nosaltres, a veure qui mos escolta, si mos escolta algú. No, que mos truquen. Recordem el telèfon o què?
1: No, perdona.
0: A veure què?
1: Pugem aquí l'aposta. Lo primer que truque al 647...
3: No, 674.
1: 674. 674. Que sóc dislèxic.
0: Ah, vale.
1: 674. 897.
3: 127.
1: Sí. S'emportarà.
3: Repetimos para bingo.
0: Que s'emportarà.
2: No ha quedat clar, per favor. No. Serietat.
1: Vale.
3: Vale, va.
0: Anem d'un per un. Un per un.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
3: Molt bé, Calo.
1: Lo primer que truque s'emporta 3 entrades per al Tardeo Fest d'Antena Caro. Tardeo Antena Caro Fest. Dos, diu? Sí o així?
0: Sí, més o menys.
1: Però l'any que ve s'ha de dir... Ah, perdona.
2: Ha d'aprendre quan hi ha el subit de música, vale. No xafar-nos, vale? Sí.
1: Vale. Ho tornem a intentar.
2: Sí, va, per tornar a provar.
1: Tres entrades per al Tardeo de Antena Caro Fest. Ara me sap que venia el subidón.
0: No, però, avui no
2: n'hi ha. El subidón lo dic jo.
0: Avui no n'heu llegat.
1: Tres entrades. Espectacular. Després seguirem parlant del tardeig d'Antena Caro.
0: Avui hi parlarem i molt hi parlarem. Sí, no. Hi ha moltes coses a comentar, home. Ho hem de comentar tot al detall del que passarà el diumenge.
1: Pensa que per a comprar les entrades el nom de la pàgina és xungo, eh? Com era per a comprar les entrades?
0: Tuc, tuc, tuc.
2: Ara ho sabrem. En breu ho sabrem, que tenim aquí els especialistes perquè mos expliquen tot.
0: Deixem-ho estar de moment, eh? Ara centrem-nos en nosaltres, en la nostra intimitat.
1: Què?
0: Nati, què?
1: Què mos portes?
0: Que, a veure, mos vols contar alguna cosa? Mos has de parlar primer, que nosaltres el primer dia vam parlar de què parlaríem aquest any. Què faríem? Tu què? Què tens pensat fer esta temporada?
3: Jo, com sempre. Jo, com sempre, deixar caldo els polítics. Deixar caldo. Home, claro, tio, a veure, si és la secció de societat, és la secció de societat.
1: Ets la crítica.
0: Home, ara ho tindràs a tope en les eleccions que han convocat i tot això, ara ho tindràs tot al pèl.
3: A punt de caramelo m'ho han deixat.
1: Sí, no.
3: Però, bueno, és que ja no és les eleccions, eh? Si començo a parlar, no pararé.
2: És el follonero de Bonafuente.
1: Notícies.
3: És que portem una temporadeta. Que és el que diem, tu fiques a Donald Trump cap davanter, lo puta, perquè, bueno, pues té la butxaca per a fer-ho. Però és que arrel d'això, que si Ceuta, que si no sé què, que si no sé què. És que no acabaríem mai.
0: No acabaríem, la llista és
3: la gasolina, la crisi de la vivienda. Mira, Mari Carmen, mira, Mari Carmen. Les votacions d'aquí no res.
1: Mari Carmen. Dios la tengo en su gloria. Compte
3: que a partir de la setmana que ve, que jo ara ja començo a tindre el turno de matí, que és d'hivern, que la piscineta ja no mos banyarem més, la tinc límpia. Si algú vol vindre a esmorzar, pot vindre a esmorzar, que la piscina està límpia i fa goig. Però si jo ara me dedicaré en dimarts i en dimecres per la tarda a pegar la volteta pel poble.
0: Ara encara que no passa res.
3: La volteta i a veure l'opinió. I que, també, l'any passat ja ho demanava. Per favor, tenim un WhatsApp. A veure, comenceu a espavilar-vos de dinar, tia. Este tema l'has de discutir. Jo durant la setmana me documento i el dijous, quan féssim el programa de ràdio, se discutix, però per favor, ajudeu-nos a fer el programa. Estic part de reclamar-ho. Societat, que jo estic per algo. Si jo sóc matxacona, vosaltres exponeu temes al WhatsApp. 674-89-71-27. Per favor, envieu-mos whatsapps.
2: Torna-la a dir que ara mateix estan agarrant el mòbil.
3: 674-89-71-27. Recordeu-ho, ex? Vos demanem que mos ajudésseu a contribuir en el programa. Jo faig a societat, pues tio, envieu whatsapps, que jo llavors ja em documento, pego la volteta per Roquetes, per la Ravaleta, si comem a Llargo dins Tortosa, i a donar pel cul a veure si arreglen alguna cosa.
2: Has dit Tortosa?
3: Per en sigue.
2: Ha dit Tortosa?
3: La societat no, és la societat de tot arreu. I l'opinió no és la mateixa a l'altra banda de riu que en esta banda de riu, i a vegades s'han de comparar les opinions.
0: Se minjarà el micro, eh? Cada vegada està més a prop del micro, no sé.
3: Sí, ho sec. Que a vosaltres no vos costa la vida a la butxaca,
0: hombre,
3: o què?
0: Si costa.
3: No hi ha ningú que digues, hòstia, bé, sobrat que vaig.
0: Enllorava, està
2: ara, Calu, recorda per què han de trucar al que en tenen a Caro avui.
1: Per aconseguir 3 entrades per al Tardeo de Antena Caro Fest. És que no, m'ho heu de ficar en braille si no ho sé. Que se fa la festaca, eh? Espectacular. No,
0: impressionant, la festaca que hi ha muntat.
1: A les pistes del volei. Del voler vol, platja de Roquetes al polideportiu, com si això,
0: a l'antiga piscina, tothom ho coneix, han tastat la piscina de Roquetes de tota la vida, pues.
3: Però escolteu-me una cosa, ara una pregunta. Que jo pensava la setmana passada, eh?
1: Volia dir que és el dia 11 d'octubre.
0: Ai, mare, que
3: fa d'octubre. És el diumenge, no?
1: El diumenge.
3: Però escoltem una cosa, jo hi pensava que això ho fan a la pista de vòlei, no?
1: Sí.
3: La pista de vòlei no és de terra? Què farem, un Monegros? Farem un Monegros, perquè damunt ensenyava bon fin de setmana, allà una terrada i tot.
0: Nati no hi ha anat molt, però hi ha a veure les olles.
3: No hi ha anat cap vegada, no vos enganyarem.
1: Hi ha una pista i al costat és tot, és en hormigó i guapo, com tot.
3: És a dir, en teoria en tenen dins la piscina, és en terra, és la pista de vòlei.
2: O sigui, el que és la pista de vòlei platja és una pista de futbol sala, més menuda que una pista de futbol sala, plena d'arena, però després tens un munt d'espai i un munt d'esgambi i un munt de zona.
1: I césped, i està espectacular.
3: Pues sí que ets, ho sento, però no hi ha anat. Pues bueno, quanta gent de Roquetes no hi haurà anat com jo, suposo.
0: Pues ara teniu l'oportunitat. Teniu l'oportunitat
3: d'escapar-nos.
0: Perquè és una zona espectacular i quan se pon el sol hi ha unes vistes i l'observatori. Molt bonic.
2: Lloc privilegiat.
0: Molt bonic.
3: Vaya propaganda, hem fet en un moment, eh?
1: Clar, espera.
2: Calo, para que han de trucar, que no veig ja on han de trucar.
1: Tres entrades gratis, no nominals, que es podeu vendre o regalar un cumpleanys, al 674-897-127. Lo primer que truques, se les emporta.

0: avui serà tot temassos poqueta, i temassos, eh? Avui serà tot musiqueta, l'Olle Pero ja m'ha dit que em ficarà tot pam, pim, pam, pim. Saps allò, una tres de l'altra? Bueno, què? Voleu comentar alguna cosa més? No, més o què voleu?
1: No? Saludem a Pau des d'aquí.
0: No, ja l'hem saludat, no cal saludar-lo més vegades. No saludat.
2: Pau, que truque Pau.
0: Ah! Ho fiquem a prova, veure si escolta el programa en directe o què fa. No,
1: no és mal, és.
2: Tito, què?
0: Què vols fer?
2: Jo, que tu m'agrades.
0: Tenim feina de comentar i tot el rotllo, no?
2: Què?
0: Què?
2: Noticietes, Nati, portes notícies d'actualitat? Alguna...
3: No, hem fet un mínim repàs, però és que és el que diem, allargaríem molt, faríem llarg, mos faltaria temps. I hi ha cosetes per a parlar.
0: I la gent ja està cansada d'escoltar ja tots els temes estos, ara, que si les eleccions, que si la gasolina, que si...
3: Això, sobre la marxa anirem parlant.
0: Molt bé. Doncs, fiquem un tema...
2: Temacle?
0: Fiquem un tema així fresquet que avui l'ha dit Nati.
2: Perquè
0: jo l'he dit,
3: sí, nois, esteu al tanto, eh? Oh, que és gràcies, ja estan fent l'últim petardo i s'ha acabat, eh?
2: En lo que ha plogut, que es diuen foques, gràcies.
3: En lo que se digui com vulguin, però realment... Molt bons, molt bons. Farem un petit record, és una miqueta lenta, però no passa res, perquè és una de les més bones.
0: Quina és? Com se diu? Porto amb mi les coses que em vas dir. Ui, mira, ja l'estem escoltant.

0: És lenteta, és així lenteta, però molt bona, eh? Molt de sentiment, eh? Oh, que és gràcies, la gent que estimo. Quin tema que l'hemos aportat avui, Nati.
1: Molt bé, Nati, m'ha encantat.
0: Sí, sí, ha entrat per tot lo grande, Nati.
2: Bonica perquè sí, bonica perquè sí, que és el que parlem. Esperem que d'en quan en quan faiguin algun concert, perquè realment nos enllorarem.
1: Aquest, gràcies.
2: Nos enllorarem. Som bons.
0: Bueno, entrem en matèria del que portem avui, dels nostres convidats i tot això, que tenim molt que parlar, hem quedat, eh?
1: Avui és un repte, Tites, primer directe en convidats, eh?
0: Hòstic, sí, és veritat.
1: I anem a contrarrotge, eh?
0: Bueno, però ne veig algun per aquí al costat que m'apareix que ja té el Platinum i tot, no sé, perquè si... ha vingut unes quantes vegades.
1: Tinc tants programes com nosaltres.
3: Però... Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció, tenim trucada, atenció, atenció, tenim trucada. Sí, sí.
0: Ai, mare.
3: Espera un moment. Que se m'acumula la faena.
0: Estic emocionat.
1: Para.
3: Vale, bona nit. Bona nit, en
1: què parlo? Tarda, bona tarda. Bona tarda, si m'ho sent, si m'ho sent.
0: Aló?
1: Espera, espera, el problema és en directe, Tito. Ara hem d'anar a fer veure que estem xerrant.
0: Que no passa res, que tot està dins la normalitat.
1: És que això, claro.
2: Tranquil·la, no patisquis. Tu, si es penja, torna a picar.
0: Però bueno.
2: Tinc problemes tècnics.
0: A l'Hormiguero, Pablo Motos, també li passa. No ens passarà a nosaltres.
2: Estos són coses del director.
1: Això és tipus los d'estos de llamada, d'estes que et cobren a 3 minuts al minut.
3: Continueu, que en breu los tenim, en breu los tenim, continueu.
0: Vale, doncs ja el rescatarem.
2: Anem la llamada, ei? Jo que estic al dia de les estafes, ho sabeu que a partir del dia 17 d'octubre, però bueno, també vos ho diré, eh? El govern va dir que a partir del dia 17 d'octubre... Vosaltres vos recordeu de les trucades, sí, però... que jo vaig dir?
0: Sí, eh?
2: 900 i pico, sí, 800 i pico, doncs a partir d'ara verem 400.
0: Ara van uns 400.
2: El govern els ha exigit que unifiquin un prefix per a totes les llamades comercials per a que nosaltres us poguéssim identificar i no mos calgui anar bloquejant números i spam d'aquí i spam d'allà. Ara no podran picar d'una mateixa companyia 40.000 números.
1: Va.
2: Seran 400.
0: Ara, els verem abans, els lladres.
2: Correcte.
0: Bueno, mentrestant recollixen i recuperen la llamada, nosaltres continuem, no?, a la nostra, sí, a presentar els convidats que tenim avui aquí al costat. A veure, va, aquí tenim... Mira, mira, jo el tinc aquí pegant-me copets tot el rato, és que és jaqueta, saps?
1: A veure si...
0: Hola, sabe. Pau Mestres, què tal? Espera, diem-ho bé. Pau Mestres.
1: Mestres?
0: Mestres, que jo, després me mal de sentir això la est.
1: Jo no ho sabré mai.
4: Molt bona tarda.
1: Bona tarda. I tot, lo bo per al final.
0: Lo bo?
4: Lo bo per al final.
0: Sí, lo bo per al final. I qui més tenim aquí? Lo gran senyor... Jesús Garros.
1: Hòstia,
0: bona tarda, que senyor Jesús.
1: Has dubtat, eh?
0: No he dubtat. Estava mirant com fer la R.
1: T'ha vingut el trauma de l'última vegada que...
5: Pensa que vinc nerviós, que
1: fa
0: pel
5: senyor
0: Caldo.
1: Que sàpigues que només he vingut perquè m'han dit que no venies. Però bueno, ja que estem aquí, què...
0: A veure, no res, parlarem del festivalet ese que tenim muntat el diumenge, no? Que primer havia de ser... Ja no me'n recordo tampoc quin dia havia de ser.
4: El dia 3.
0: El dia 3 d'octubre havia de ser, molt bé.
4: Però escolta'm, tu qui ets?
0: Hòstia. Bueno, la gent no ho sap, portem un catxonet en això de tu qui ets perquè hem gravat vídeos i bueno, m'ho hem ris molt i ell me pegava copets al pit i tu qui ets? I com ho hem gravat tantes vegades que som així de bons, doncs mos toca gravar unes quantes vegades i clar, ho vaig acabar amb el pit tot morat, saps? Dels copets de Pau.
4: Te va tocar anar a urgències i tot, ja?
0: Bueno, calma. A urgències quasi vaig de les vegades que em vaig tirar en terra de les teues gravacions també. Això també t'ho de dir, eh?
4: Jo també donaria gràcies a Marci.
1: Marci
4: que mos ha... Això,
1: mos ha gravat, hem dit.
4: Gravat. Sí. I també agrair a Tites i a Jesús, que si sense ells això no podria ser. Ja.
0: Ara mos farà caure.
1: Tercera edició. Comença a marcar ja un nom, l'Antena Caro Fest.
0: Este serà el que petarà.
5: Enguany s'ha fet de rogar, eh?
1: Sí.
5: Però serà lo definitiu.
0: Este serà el que petarà. Jo crec que sí, tinc més esperances que aquest any.
4: Però no vull acabar jo, eh? Jo vull seguir, eh? Home, si tu vols acabar, acaba.
5: Pensa que l'any que ve és l'aniversari.
4: Home, doncs per això ja ho dia.
5: El regidor se rascarà la butxaca.
0: L'any que ve són els 40 anys. Els 40 anys, anava a dir de Paco, entre uns quants més. Els 40 anys d'Antena Caro, però si encara ho relaciones, Antena Caro, Paco. Antena Caro, Paco, però...
4: Així tal qual.
5: És Antena Caro, Paco.
1: I que venen eleccions.
5: L'any que ve és...
1: Nosaltres a la Rodecrista hem ficat un bussó de sucedències ja.
5: Ja està ple, suposo.
1: Està reventant-ho, és que ens tenen abandonats.
0: Bueno, tornem a lo que estàvem, anem, que hi ha molta informació d'este festival. Bueno, s'havia de fer el dia 3 d'octubre, la gent suposo que ja està al cas. Espera, que no sé què en diu.
2: Trucada.
0: Tenim trucada?
2: Va, a veure.
0: A veure, que tenim trucada.
2: Estem en directe.
0: M'has de tirar alguna cosa, que al cap, per que m'entera.
6: Hola,
0: què tal? Qui tenim?
6: Hola, bona tarda.
1: Loro.
0: Pues si esta veu més sola.
1: Més sola,
0: a mi em sona molt esta veu.
1: Sento esta veu.
6: Calo, a veure, el primer que res en canvies una camiseta, eh? Uau.
1: Tens tota raó del món.
4: I a mi també.
1: Escolta, el Joan.
6: Doña Pere a tots.
1: Escolta'm, teòricament avui estan els màxims implicats perquè la tingues. Teòricament l'han de portar, vale?
0: Teòricament.
1: Tu truques per Joan, perquè si
6: per les entrades.
3: Per les entrades, sí, senyor. Yeah! Molt bé.
1: Espectacular. Pues no et preocupes que són teues, Joan.
0: Les camisetes no, ah, no sí, estan, i les entrades no sé si tampoc.
1: Bueno, de moment les entrades li portarem segur, així, més segur. Això mateix. Però què mos estàvem escoltant, Joan? Però mos escoltar més.
6: Sí, a veure. Claro,
1: per
6: la tele,
1: veig. Per el cotxe, a casa, Alexa, fica fer punyetes.
0: Per la FM, la ràdio, per la WWW, pot ser diverses.
3: No, i cal recordar que tenim una aplicació que es diu Antena Caro, que si la busques al Apple Store o al, com se diu, l'Android?
1: L'Android és...
3: Google, què?
1: Android és Apple Store i Store, no?
0: Sí, perquè moltes vegades diuen que no tinc ràdio per escoltar-la.
3: No, és
1: Joan, a nivell que tanquem a la primera trucada.
3: Sí, perquè hi ha gent en espera ja.
1: Espectacular. Joan, moltes gràcies, te portarem les entrades i que sàpigues que a partir d'ara tots els que truquen pau. Moltes gràcies, Joan.
0: Gràcies. Això emociona, eh? Les trucades, felicitant-te.
4: Però espereu una cosa.
0: Ai, mare.
4: Que estava parlant en Jesús i em regalem 3 mesos.
0: Aquí ho tirem tot.
4: Seguiu trucant.
0: La gent que continua trucant. 674-897-127.
1: Marci, fes fotos.
0: No apareixeu.
4: Una altra trucada?
3: Continua, que ara en breu la fiquem en antena, si és que és una trucada. Igual mos volen vendre una enciclopèdia.
0: Si comença per 4, no la cap.
2: Correcte, 6-4, si és que no contesta.
1: Jo volia fer la pregunta.
0: A veure.
1: Tercera edició. Música serà...
5: Enguany... em tirar la cara per la finestra.
1: Vamos, 3 entrades més.
3: Jo encara no he sentit la veu de Jesús. A veure,
0: és que Jesús cada vegada s'allunya més el micro, saps?
3: Ah, vale.
0: I jo li aproximo, jo se l'he
5: fet. Respecte. Home, no. Enguany hem apostat al 100% pel Remember i, bueno, com no, lo tancament, lo senyor Pau, que farà el que li donarà la gana.
0: Farà el que podrà, com sempre.
4: Jo, en teoria, me poseu Urban, però potser poso un prenguer en màquina, o potser poso un Paso Doble, o un Tecno.
0: Lo que la pista dirà, eh? Lo que la pista dirà, ja està.
4: Això mateix.
0: Sunset Remember, que m'ho van recalcar, que enguany és Sunset Remember.
2: I la pregunta és... se pot anar a demanar peticions en un moment al disc, okay? Com els diràs, fuig, pesada!
4: No, per mi sí, jo t'ho esposaré.
2: Sí o no, poder pujar? Bo! Ei, no m'ho digues dues vegades a mi això, eh?
0: Ei, espereu que tenim una trucada. Tornem a tenir una altra trucada. Oh! Hola, molt bona tarda, en qui parlem?
7: Hola, bona tarda, me sentiu?
0: I tant, que et sentim, i molt bé, que et sentim?
1: Me sona, eh?
0: Qui ets? A veure, identifica't.
7: Ai, picada. Ara
0: jo vos
7: coneixo la majoria de tots.
0: Oi, mare.
7: Està calo? Calo!
1: Està calo,
7: està
1: ràpid.
7: Està a llepú de morena.
2: Lo llepero.
7: Vinga, va.
2: Estàs confundit.
0: No sé qui és.
1: Qui més? Està per aquí?
0: Què?
7: Jo pica de presentar aquesta manera, jo vull l'entradeta aquesta manera.
0: Però vindràs o no?
7: Home, per supost.
0: Home, però si has de vindre, sí, clar.
7: Que a mi em té una tarda al diumenge i concejal de Camins ve una festa el diumenge, jo vindré.
1: No, escolta'm, primer que res voldríem saber el teu nom.
7: Sí, sí.
1: Tu ets mac, tu.
3: Però el que volem, el que volem és que la gent te conegui. Volem que la gent sàpiga qui és.
2: Tu estàs segur que piques per a les entrades, no?
1: Escolta.
2: Pensa que en este programa no es pot picar per a demanar una cançó.
1: Escolta.
7: No, ja ho sé, dona, ja ho sé.
2: La cançó la demanarem el domingue, Marc.
7: Chico, podem anar de quina etapa podem anar a jugar, jo també, collons. Jo volia sentir aquí, dic, vas a picar. Vinga, va, anar a picar, a veure què van estar fent.
3: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Ec, un fort aplaudiment.
1: Tres entrades.
2: Molt bé.
1: Mos havies tot donat tu en direcció, que te les enviarem en carta. Que anem a correus.
7: Ja
1: veus
7: que és un carrer,
3: tranquil.
7: Quan arribaré
3: i
7: la
3: festa
7: ja
3: m'ho diré. Ordinari, ets un ordinari. Ah, correu ordinari.
1: I tu ets un buga. Tres, tres. Hòstia, hòstia. El tercer. Marc. Marc, que no tercer al trono, no tercer heredero. Han de caure dos mesos, després van anar a estornar. Ets dos grans. Ets dos grans.
3: Bueno, t'esperem, eh?
7: I una samarreta entre la cara al festa,
3: me
7: la regaleu, no?
3: A veure, a veure. Bueno, tenim aquí el gran xamant, tenim aquí el gran xamant del festival, igual... Hi ha camisetes o no? No,
5: no? Estem fent reserva.
7: Sí,
3: Casa Carrosa.
5: També.
2: Les llançaran, Marc. A mi tant concert. A mi tant tarda les llançaran de cada poble.
5: Pensa que per al senyor Rubens
7: tenim... Aquí esteu de lo bueno a lo mejor, eh? Gasteu los millones de roquetes aquí.
3: Va, Marc, un saludo, tio.
7: Quedem així.
3: T'esperem lo diumenge. Vinga, abraçadeta. Adéu. Que encara estic emocionat, eh?
1: Estan tres trucades. Està bé tard,
3: eh?
2: No sé. En definitiva, Jesús, has vist el personal del diumenge, no?
5: Només han passat 26 minuts.
2: Correcte.
5: Jo crec que una entradeta doble més.
2: Mira.
5: Llevero, fot-li.
3: Si este pro... Si este programa durés 3 hores, que surt les regala totes que han fet. Sort que només teníem poc ratet.
1: 3 entrades o 3 entrades dobles?
5: No. Bueno, perdó.
3: Explica-ho bé. Al final, Tites, això com havíem quedat? Al final és qui truque, doncs té una entrada per ell i la seva parella. Vale. I ja està tothom qui truque. Vale. Són dues entrades, però això de les tres entrades...
0: Qui s'ho ha inventat, això? No això ho va dir en Calu, és allò que... Saps allò, el telèfon que va passar i cada vegada es va pillant, tot això?
1: Tinc un pantallazo que fica tres, eh? Puc buscar l'historial.
5: Sol crec que una entrada més doble.
1: Vale.
2: A veure, en definitiva.
1: Doble, no?
2: Només per una trucada a la ràdio, parla amb nosaltres. Sí, sí. Que es dona en aquell moment.
1: Ja, aquí estem.
2: Dos entrades, són dos entrades.
3: Què vols més, collons?
2: Ni que fos una.
1: Parlant d'entrades, si algú vol comprar, perquè no ha trucat, on es pot comprar?
3: A tuktuk.cat. Bueno, tornem a entestar abans de la informació. Nati em dia que si ve algú i demana una cançoneta, si li ficarem.
1: Sí,
3: bueno. Nati, jo te la posaré. Sempre que sigui remem.
2: Escolta, a mi em diràs el que veus que jo, quan vindré a demanar-te la cançoneta, et portaré alguna de fresqueta.
1: Que hi ha un asterisco.
2: Que tot no ha de ser
1: remem. Aigua en gas. Hi ha un asterisco. Ha de ser remember.
3: Ha de ser remember perquè és un tardeo remember. Això és
1: una cosa.
3: A veure, què escoltarem? Mira, tipo això.
1: Happiness, no?
7: Happiness.
2: Jesús ha dit que era un especial de remember.
1: DJs que vindran.
3: Ara mos explicarà. A veure, Pau, explica'm-nos tu, va. Quina cartelera mos espera lo diumenge? Quina cartelera, a veure.
4: Primer de tot...
3: L'ordenada és igual, si no me la dius ordenada,
4: vindrà,
3: no cal.
4: Vindrà Xavi Tites...
3: A mi no calia que fos el primer.
4: Home, sí, eh? Un servidor, també.
3: Molt bé.
4: DJ Piuli.
3: Ep! Aquí, ja hem, fer, aquí no? Hem de fer ja un tamboret, ja.
4: Bueno, però tu pots explicar millor qui és,
3: DJ Piuli. Qui és DJ Piuli? Des de Digital Hits, un dels grans locutors de la ràdio de Digital Hits. A veure, germans, a quina hora comença i en qui comença?
2: Sí, Correcte.
3: Això començarà... Va, ja ho dic jo, perquè veig que no s'anima, que Jesús està aquí. Que... Començarà a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda començarà la música...
0: podem dir ja que se, va, sí, començarà la DJ Bluemix d'aquí de les nostres terres, ficant una miqueta de musiqueta, allò espera començar a entrar i començarem ja el nostre Remember. I després, pues, no diguéssim l'ordre, perquè encara no s'ha desvelat, és una incògnita l'ordre dels DJs, però mos acompanyaran molts de DJs del terreno, com és Dani Calau, el senyor Guillermo Argentó, des de la discoteca Mítics de l'Aldea, el senyor Pau Mestres, com ja he dit, Pau Mestres, el senyor Pau Mestres,
3: i després Javi Tites, també.
1: Sabem l'ordre, és l'últim.
0: No, l'ordre l'he dit, el que m'ha aparegut. I després de cap de cartells tindrem dos personetes, un home i una dona, des de Digital Hits, ni més ni menys, DJ Piuli i Leo Garriga.
2: Molt bé.
0: Vale? Ojo, eh? DJ Piuli i Leo Garriga. Dos dels locutors més importants de Digital Hits, en exitazo.

0: projectes locals, així...
1: Això és gràcies a Jesús, això que sempre aposta pel local.
0: És una cosa de mirar, perquè tenim gent molt bona en este terreny nostre.
2: Espera, que has d'anar a buscar fora.
0: I Antena, és veritat, Antena
2: Cal
0: sempre aposta pel talent local.
2: Home, claro.
0: Ja sigui per a fer un programa
2: local. Lo del terreno, sempre.
0: Com és a fer punyetes, ja sigui.
2: Correcte, lo del terreno,
0: com per a fer un festival, un tardeo.
3: I s'agraïs també.
1: I a banda de tot això, tindrem també, mentrestant, un torneig de pàdel...
4: De pàdel platja.
1: Has sentit mai pàdel platja? Pues vine i veuràs. Vine i veuràs el que serà això.
2: Però això com va això? S'ha d'inscriure la gent o com
5: sí,
2: està?
5: Sí, està anunciat a Padel Colors, que són els col·laboradors i que han organitzat este torneig.
2: És a dir, que si algú es vol inscriure ara que no ho sabia, que ho miri a la pàgina del pàdel.
5: A la pàgina del pàdel està, i allí poden, bueno, hi ha links per a poder-se apuntar.
2: Ah,
5: pàdel platja.
6: Ei, pues ha donat compte la veu profunda que té Jesús. És que com que genera una
0: serenitat.
6: Jo he acabat.
1: Té una veu profunda.
5: Falta una trucadeta.
6: La tenim, l'estem preparant.
5: Sí o no? Això mou, això mou.
1: Però hauríem de ficar alguna cosa, allà que tinguin una frase, com la tarjeta de l'Hormiguero, que diguin alguna cosa, no?
0: I llavors estem a... que sempre hi ha hagut també, per a...
5: Enguany, la veritat, hi ha una novetat. Tindrem cuina natros, vale? Evidentment, gent preparada i faran un mitjàs...
2: Però què vol dir això? Bocadillos de brasa, no?
6: No. Ojo, que estàs parlant en una professió.
2: Evidentment,
5: bocadillos com els teus, no.
2: És a dir, a mitjan tarda, si m'ho han fotut els cubatetes i tenim una miqueta de gana, què podrem mitjar?
5: Bocadillos... patates
3: i callos, no?
1: I molt de ron, eh? I molt de ron.
2: Els callos és un demà, els callos és un demà.
5: I tindrem una barra específica per a mojitos, que mos faran mojitos, aperols...
2: És a dir, jo si plego les 5 o les 6 no cal que m'apalanque.
0: Sí, són...
2: Me pego la dutxeta
3: i m'hi pujo.
2: No he de tocar el sofà.
1: Calo, està de moda, però tu i jo no sabem lo que és, eh? No sabem lo que és, està
0: de
1: moda.
0: M'acabo de dir, hòstia, acabo de...
5: Si m'ho preguntes, jo tampoc. Sé que porta cava, m'apareix.
2: Això que has dit, què has dit?
5: L'aperol.
2: Home, l'aperol, sí, eh?
5: L'aperol,
2: claro. L'aperol és com lo Campari, com lo nostre vermut. Això són begudes? Tenim una trucada en directe?
3: Bona tarda.
1: Qui dona pas?
2: Hola, bona tarda.
7: Hola.
2: Hola.
7: Hola, sóc Jordi.
0: Jordi.
5: Jordi. Vamos, vamos.
2: No vos truques, Jordi, explica-mos, qui ets?
7: Vos truco de Roquetés.
0: Roquetés. Este
2: estàs apropiat, escolta.
1: Que li dona pas a Jesús, que me penso que Jesús...
2: Correcte, vore.
5: Qui és este Jordi?
7: No ho sé. No sé. A tu penso que et dec diners i tot.
5: Tu també. Que grande. Jo vull que digues el nom i l'apellit, eh?
1: Sí.
7: No.
5: Com que no?
1: I per a què truca?
5: Muy bien, muy bien.
7: Per les entrades.
5: Jordi?
0: Per les
7: entrades. Home, per les entrades del dissabte.
1: Diumenge.
5: Que grande. Pues que sàpigues que tenen les detalles.
1: Les ha guanyat.
7: Va, molt bé.
0: Si diu l'apellit.
7: Molt bé.
0: Si diu l'apellit.
7: Jordi Prades.
1: L'apellit i quants de diners parlem. És broma.
7: Home, en Jesús Millons. Millons.
5: Moltes gràcies, company.
1: T'esperem, eh? T'esperem el diumenge.
0: Espectacular. Moltes
7: gràcies. Les entrades...
5: Jordi, mos fiquem en contacte... Vale, vinga.
7: Vale, gràcies. Adéu.

0: Ec, m'acaben d'enviar un missatge. La gent mos escolta, jo pensava que no mos escoltava ningú, però la gent mos escolta.
1: A tu no.
0: Mos han enviat una salutació, eh, Pau? Sí. Qui mos l'ha enviat?
2: El senyor Dani Calau, que mos està escoltant.
0: Mira, un dels DJs,
3: Grande, Dani, grande.
0: Un dels DJs que punxarà, que estarà allí en la seua millor musiqueta.
3: Pues, aparte... És que com sóc humil i m'anava a fer autobombo, dic, no sé si puc fer, però ja que no ho diu Valles,
0: doncs ho dius tu,
3: que estarà Calu molt allí presentant els artistes. Estarà allí Calu donant-ho tot, respectant-ho.
0: Jo també et faré companyia,
4: tens raó, Calu.
3: I pa, escopetada,
0: escopetada aquí, escopetada allà.
5: Escolta'm una cosa, però què passa amb tu?
3: Què és?
5: Tu vols cobrar un aguinaldo a Nadal? D'algun puesto guante, però vols que pagui l'aguinaldo?
4: A ti també estarà presentant en tu.
5: No, jo presentant no, però a l'hora que arribaré, va, tu es comença.
4: És igual, tu tranquil·la.
0: Nati vindrà,
5: t'esperem.
4: T'esperem.
5: Jo en algun moment...
0: Quan començarà el bloc, vindrà Nati.
5: Així presentaràs tu els dijous, eh?
3: Sí, gratis, Nati, que ho faig.
4: Val la pena dir...
0: Bueno, això de gratis, quan li vaig oferir que m'ho van dir, sí, Calu, no sé què, Calu em va dir... Vale, de veure no me'n farà alta. De veure no em faltarà, no?
1: Pensa que surt més car que per...
5: Què va, tres cervesetes content. No, home, no.
0: De quantitats no vam parlar, només me va dir que...
3: S'ha de renegociar. Que ara hi ha un bocadillos. Ha d'entrar.
4: Recordeu telèfono, per favor, perquè han de regalar entrades.
0: Va, sí, recordeu el telèfono, que estem generosos avui. 674-89-7127. 674-89-7127.
4: Queden 24 minuts de programa. Són els vostres 24 minuts per aconseguir l'entrada.
0: ¡Vamos!
4: Sí, senyor.
3: Al tardeig d'Antena Calau.
4: Me sento DJ.
0: Sí, sí, avui estàs ficant de musiqueta, eh? Sí. Bueno, com la musiqueta que sonarà, la musiqueta que sonarà el diumenge. I què més mos han deixat, Jesús? Hi haurà animació especial, ficarem alguna cosa,
1: Jo crec que hi haurà moltes sorpreses durant la nit.
2: Hòstia.
1: I, bueno...
0: Si són sorpreses...
1: No podem dir-ho.
2: Però tindries ganes de dir-ho, eh?
1: Sí.
2: Te veig en
1: moltes,
2: les ganes.
1: Moltes, però no es pot.
2: Ahí.
3: Espectacular.
2: Les bones coses sempre s'aguarden, diuen.
1: La veritat que... tenim molta il·lusió ficada. Bueno, jo no puc donar només que les gràcies a Pau, a Tites, bueno, a tot, i més gent que hi ha detrás, però bueno, que com el senyor Jordi, el senyor Marci.
0: Marci, que també el tenim per aquí.
1: Està deixant la vida.
0: El que fica els diriets i fa tot això i gravem.
1: I bueno, los del pàdel, pues bueno, també estan col·laborant moltíssim, estan donant molt de bombo, i tota la gent que de veritat que no es veu, que està detrás per a poder fer realitat tot el que passarà el diumenge.
3: Tu veus que després de l'escenari que vam muntar l'any passat.
5: Vaya, que
3: sí. Era ahí de un pepino escenari.
5: Vaya, que sí.
0: Enguany serà el mateix o millor, eh?
3: És que no hi ha cap opció millor que dir, hòstia, este diumenge que demàs festiu. M'entens? Que per això sí que som tots espanyols, perquè és el que ocorre. Ens ho demà festiu, però me'n vaig aquí dalt, que es fotrà un temps de puta mare, papà, quatre bailoters, un bocadillet, dos cervesetes, que t'animes, que no sé què...
4: Ja. És important de dir que és una festa familiar, o sigui que tu pots anar entre uns fills molt menors, sí que és veritat que és per a majors de 16 anys, els menors de 16 anys han de vindre acompanyats en la seva autorització firmada i tot el rotllo, però que és un festival familiar que, claro, estem destinant, no, el festival a una gent més gran, i aquesta gent més gran, no, que ja tenim 40, 45, tal, que tenim crios, i els que no tenen crios també, evidentment, doncs poden vindre en família, podrem sopar, com preguntava Nati, i es pot escoltar bona música, i la zona en si permet això, permet fotre't el meollo del ball, o pots assentar-te, sopar i petar la xerrada mentre estàs sentint de fons la bona música.
5: I no surts del poble.
2: I sobretot,
5: que recordeu... Que xinotxano és el que diem, anem a tot arreu.
4: És important.
2: No això, que això mateix, Nati.
4: Això és el que dius, Nati.
5: No cal ni tocar el cotxe. Com
4: jo no sé si ho petarem o no ho petarem, però per lo menos que donar visibilitat a la ràdio municipal, que és el nostre objectiu, i donar oci o l'oportunitat de sortir de festa al poble anant caminant o que te porten
1: i en la família
2: els menors
1: no paguen
2: això mateix
1: menors de 16 anys
2: i recordeu però... que si no tiro l'entrada tutup.cat
0: Compreu-la, que encara esteu a temps, ara que en queden.
4: Estan reduïdes encara?
1: Sí.
5: Bueno, i ara una pregunta.
2: Nati, dispara.
5: Com va l'entrada?
1: En estos moments, fins al dissabte de matí, 10 euros.
5: Correcte. La pots comprar a taquilla?
1: Sí.
0: I quan valdrà?
1: Me pareix que eren 12 euros.
5: 12 euros? Entra algun cubat, algun refresc?
1: No entra res, perquè la veritat és que...
5: S'han de pagar els dijocs, va molt ell.
1: El cartel és molt elevat.
5: Correcte.
1: I és impossible.
0: Pues que les compren ja, que s'estalvien... Mira, si van una parella s'estalvien 4 euros, no? Dos d'un euro de l'altre, t'estalvies 4 euros.
1: Però això no consumi jo.
2: Això mateix.
5: Correcte.
2: Estres tu. Però, Xavi, jo t'he de dir una cosa. Me penso que agafaré i vos sorprendré els dos.
0: Quan, ara?
2: No, ara no. El diumenge.
0: Sí, hi ha sorpreses.
2: Hi ha sorpreses que potser vaig posar Urban i jo posaré un minut d'Urban i el resto, remember?
0: Ah, bueno.
2: M'aclimataré jo, si fa falta, també.
1: Home, jo l'he vist punxar remember i... No te desperdici,
2: Jo tinc un flash teu, saps de quan, de cap d'any.
0: Bueno, jo i ell vam coincidir no fa molt, junts a cabina, a la Raval de Cristo, sí. I també vam fotre bona metja, maquineta, la maquineta bona.
4: Jo crec que el Remember és que agrada a tothom, tio.
2: I més el tothom. Hi ha joves que els està agradant més ara.
4: Molt.
2: Sí. Però molts, sí, els joves que munten ara els agrada bastant.
4: I fa un moment parlàveu del cartell. Jo crec que és superimportant destacar el cartellasso que hem fotut i a nivell paritari. O sigui, hem aconseguit dos DJs dones, on costa molt aconseguir DJs dones. Pues jo crec que està molt ben compensat.
1: Molt bé.
3: Per motius personals, la Munu no pot vindre, que també és una artista local brutal.
0: Havia de vindre, però al final, pues, per motius que ella personals, pues, no pot estar.
3: Però una vegada més, de la cara apostant per l'artista local.
0: Sí, clar.
3: Espectacular.
2: La millor ràdio de totes.
3: Tito, saps què passa ara?
0: Ai, mare.
3: Que ara toca la trucada inesperada.
0: Ara toca ja.
3: Ara toca, Tito.

0: Pues bueno.
1: L'últim dia va estar molt bé, eh?
0: Molt bé.
1: A veure si avui també...
0: Això ho decidís lo bombo, tira.
1: Ah, sí? Lo bombo? Vale, va.
0: Lo cedim per a la gent que, si no vos va poder escoltar l'últim dia, la trucada inesperada és que jo tinc un bombo ple de números de la meva agenda.
1: Sí.
0: I llavors fem un rum-rum...
1: Una mano inocente, surt, que avui serà en la ti mateix.
0: Una piloteta...
2: A veure qui li tocarà, però vetneu.
0: I aquí surt i li truco.
1: Ja està, eh?
0: Vale.
1: Així, així mateix, tal com ho diem. A veure, va, anem girant, fiquem l'efecte de...
3: Oh. Això se prepara.
0: Espereu. Ja sabeu que no sé llegir. Oliver.
1: Yep.
0: Oliver Sastre.
4: Hola.
0: Té dos números, això és que és important. Vale, pico en este.
1: Sí, el primer que veies, de moment.
0: A veure.
1: Si no, es trucarem a l'altre. A veure.
0: Si tenim sort.
1: A veure. Hola. Hola.
3: Cal, ho has activat, el Bluetooth.
1: Ara, ara sento, ara sento.
0: No, no. Està activat el Bluetooth. Sin respuesta.
1: Tenim plan B o no?
0: A veure, sí.
1: Tenim l'altre número.
0: Tenim l'altre número.
1: Tenim l'altre número, de moment.
0: Tornem a provar. Què pot ser? L'última setmana van contestar els dos, eh?
1: Bueno, a vegades pot passar. No, les coses en directe, eh? Que me passen, a veure, no...
0: A veure, podem trobar un altre número en qualsevol moment, Tito?
3: Sí, però jo hauria tingut que sentir algo aquí.
0: Ja, però jo estic connectat.
3: Però a la trucada,
0: sí, eh?
3: Li has de dir per on vols que surti, que la trucada.
0: No, jo l'hi dic,
3: A veure, ensenyem-ho.
1: Sí, home, que ja ho envia, que cal. Tot el que són tecnologies i tot això ho té molt dominat, home.
0: No ho sentim, no ho sentim.
1: A veure.
2: Com hem canviat.
0: Oh, que llàstima.

0: espectacular, eh?
1: Ara agarraria el micro i ja... Vinga, va, que subimos, eh, Pau? Hosti, quines ganes.
2: No arranques, que demà encara sí de treball.
3: Ganes, a veure, en este tema, com ho faríeu, senyor DJ Tites, com ho faries?
1: Lo que, què vols fer?
2: El que faria, lo mateix que fa sempre. Baixa una mica.

0: nanos a l'escenari ja els en planxa.
1: Disculpeu, no! Però, disculpeu, però a temps, suposo, no? Perquè no ho han fet.
0: Abans que res, per acabar el tema de la meva secció, veus, Jesús, com és un jefe simpàtic? Vale, ja podem continuar.
2: A mi em dedicaves cançons.
0: Ja. Sí, estava enamorat.
2: Tinc les gravacions. Dedico la cançó al meu jefe.
0: I a la jefa de l'empresa Jesús Garrós i de ton cunyat, hòstia, ton cunyat, lo paleta.
2: Lo Balaguer.
0: Balaguer, que sap que està allí treballant al sol, pobres, dic que sàpiga que jo estic treballant en l'aire condicionat a tope.
3: Jesús fa pinta de ser jefe d'aquells molons que s'emborratxa els nostres treballadors, eh? Tal com ha de ser, així, simpatises, eh? Veus com s'assenyalen?
0: També és a partir del dijous.
3: No, claro.
0: Ai, mare de Déu. No, fora conyes.
2: Com a treballador, jo crec que Calu no es pot dir res més que un 10.
3: És treballador.
2: Com a treballador.
3: Lo mateix de treballador que... Bueno, sí.
2: Però com a festa, un 12.
3: No volia dir.
0: Jo sempre he fet cas a medalla. Qui és bo... per treballar, és bo per la ronda.
2: Sí.
0: M'he fotut un fart de treballar.
2: No puc dir que mai va faltar a treballar.
3: Ha vingut perjudicat, però ha vingut, eh?
2: Ell ha estat allí sempre, eh?
3: No. Ha aguantat el tipus com ha pogut, però ella...
2: Després parlem, Calu.
3: Calu, què? Tenim alguna trucadeta més o ja està?
0: Jo crec que ja està.
3: I hem regalat prou entrades.
0: Haver trucat al jefe...
4: Xavi,
3: ha sigut molt, ja,
0: i m'ha investigat que vaig nomenat, eh?
4: Jo et vull preguntar-te una cosa.
3: Digues.
4: La tua sessió m'ho sorprendrà o no?
3: Bueno, en remember poc que puc sorprendre. Però sí que tinc una novetat. Mira, vaig llançar una novetat. Sí que tinc una exclusiva. Que presentaré... Qui vinga sentirà en exclusiva i per primera vegada lo meu nou tema.
0: Vamos!
3: És un tema remember... fet a l'actualitat, per tant estarà lligadet i el ficarem en exclusiva lo diumenge, així que qui vingui el sentirà per primera vegada.
4: Però me'l passaràs o no?
3: Tu tampoc no l'has sentit encara, sí, què te'l passaràs?
0: Quan lo podrà dir de tothom? Quan? A partir de quin dia?
3: El dia 15 d'octubre surt a la venda, però vosaltres lo sentireu el dia 11.
5: És a dir, llançaràs una primícia, tio!
3: Una primícia, ja l'han tirat una miqueta aquí, ja l'han tirat una miqueta aquí.
4: Una cosa, que estigui anat, ja, sobretot.
3: Home, anat i dic que vindrà tardet, igual.
2: No, a mi que les 5 o les 6.
5: Feu-vos compte que sempre seran les 6 ara. Ho teniu en clar, que us demanaré la cançó.
3: Quina em demanaràs?
5: Una és sempre, eh?
3: Quina?
5: La meva intro. Que no falla mai,
0: i que estigués clar, que tingués clar que a les 7 del matí estarem fent bocadillos a la brasa.
5: A les 7 del matí, però que tu el dilluns ho treballes o
0: què? Que és festa,
5: eh? Oh, és veritat, escolta.
0: Els autònoms pobres no ho saben.
5: No, cari, que jo el dilluns tinc descans setmanal.
0: Els autònoms...
3: Quan s'acabarà el festival, m'ho anirem a esmorzar al bar...
5: No, que està de cac! No, res de res!
3: Vaiga, jo que dic que anirem a esmorzar...
5: No, hi ha bocadillos de llaguanissa que feien falta. No, res. A un altre puesto, anirem, que també vindrem altres.
3: Pues sí, Jesús, presentarem el nou tema en exclusiva i allí per a tothom, eh? Serà una altra sorpresa també, eh? De totes les que mos esperen...
2: Moltes.
4: Aquí una altra, llançarem confeti o no?
2: Confeti, a on? Confeti. Són, no són... No hi ha carrosses.
3: No, és locos uiris, que això no és locos uiris.
2: Pau, baixa.
0: Sí, ja baixa.
5: Escolta, que té que voler el confeti més carrosses.
2: No
5: entenc. Podria haver alguna bossa per algun puesto o altre del cosuís de festes, Pau. Jo vinc a la teua, sí, xiquet.
2: Que no es pot desvelar tot.
5: Ah, perquè t'anava a dir, enganxarem algú de l'ajuntament de dir, busca algun almacén.
4: Una coseta, no passa res.
2: Pensa que mos tenen prohibit totalment el confeti.
3: Hòstia. Això el confeti és una guerra, és una guerra.
4: Maria, posa el regidor i dir-li.
3: A més que tu imagines...
2: Però m'ha dit que si en tirem una miqueta, limpiarà ell després.
3: Tu saps lo que és? Tu saps lo que és? Tinc trucada, tinc trucada.
5: Ep. Sí o no?
2: Vamos. Bona tarda.
3: A veure, bona tarda. Diguem.
4: Good night.
0: Hola. Good què? Good què?
4: Com? Hola, bona és.
3: Està.
0: Vale, és R2D2, ja l'he investigat. R2.
3: Està meu.
0: Ha d'estar l'1.
3: Posa,
0: eh? Ha d'estar l'1.
3: Dius, no sé si preguntar perquè m'absorbirà el micro, saps? Allò...
2: Hòstia. La última entrada doble, va.
0: La última entrada doble. Tu i 3-3 PO, carrer 2-2 i 3-3 PO.
3: Avui estem tenint molts de problemes. Estem tenint molts de problemes dels talls de llum que hem tingut estos dies, tants de talls de llum.
0: Mare de
3: Déu. M'he quedat la mar fixa. Nati, apunta a la secció dels de fixa.
0: Sempre que acaba sent culpa dels electricistes.
5: No m'estires la llengua. No m'estires la llengua.
3: Telita, telita. Pues veus tot això?
5: La factura la pagaràs igual a final de mes, ho saps, no?
2: Sí, no, i que clar, no? Te faran descompte.
5: Sí,
4: desgràcies, sí, tindran copeta a l'esquena i diran, ep, que vagi...
3: Ep, pues tirarem confet i tirarem tot el que mos dic.
6: Hola, bona tarda.
5: Hola,
3: bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Mira, que estaria interessat en aquestes entrades per a la festa esta.
5: Ei, molt bé.
3: En qui parlem, en qui parlem?
0: No sé, però
6: tots me coneixeu una mica, tots me coneixeu una mica, i jo tinc moltes ganes de vindre.
3: Home, això és important, les ganes sobretot que no faltiguen. Me sona la veu, sí, l'accent, l'accent.
0: És de Lleida, és de Lleida.
6: No, és de
5: Lleida, no? És
4: de Lleida, no? No, no, el Batàrrec.
3: Me sona l'accent de per aquí a algun poble.
0: Sí, home.
6: Sí, sí, d'aquí, som d'aquí prop. Té una cosa,
3: A veure.
6: Cervesa més, que treballa no està permès, ho sabeu o què?
2: Com?
3: Pots, això...
2: pots repetir, sisplau?
6: Això de beure cervesa mentre se treballa no està permès.
2: Si no cobres, sí. Si no cobres, sí.
6: Si se n'entera l'alcalde, vos tancarà tots, eh?
3: No, no es veu. Aquí no es veu, aquí no es veu. Aquí no es veu.
6: Jo fa un rato ho he vist per Instagram, eh?
3: Ah,
5: no què?
0: No li passa a ma sogra.
3: Era Coca-Cola.
6: Deuen ser Coca-Cola.
3: Si era roig, era Coca-Cola, home.
4: Ja ho saps.
6: Escolta, i esta festa, què és això? Que és lo ball dels jubilats o què és això?
3: Jo està veu, no ho sé. Què diries? De Paús o de Xarta o per allí, no?
4: Jo penso que és de Tortosa.
6: Entra des d'estes per vindre un rato.
0: Tu ara mateix te l'acabes d'emportar dos
4: o 20,
0: però és per trucar. Falta. Però si en el vídeo tots com tu, ho puc fer alguna cosa.
6: Però tindré entrades o no tindré entrades?
3: Bueno.
0: Tindràs entrades, home, tu t'obres les portes a tot arreu.
3: Si contesta la contrasenya, sí. No? Li fiquem a prova. Quina és la contrasenya?
6: Calu és l'alcalde de l'Arrabal.
3: Hola! Pues sí, l'ha acertat, vols la contrasenya?
0: Ara ho he entès, tu ets polític, veritat? Que vagis la vida ja, al món de... de no fotre res.
6: La vida no me la guanyo, la salut perdé.
3: Bueno, ara sí, diem qui és.
4: Ja l'ha acertat, qui és o no?
0: Iván,
3: què feu? Este
0: cachondeo.
3: Iván, vamos. Iván, senyor Calde.
0: Un dels meus súbdits, com a alcalde de Roda de Cristo. Iván, tio, moltes gràcies, loco. Jo me...
6: A mi me l'has parat. Vos he vist ara de fer Coca-Cola i...
3: Coca-coletes i aquí passen la tarda i...
5: I nosaltres que mos pensàvem que era un camionero de Castelló. Va, para.
3: Jo no l'he conegut, eh? Ho ha fet molt bé, que jo no l'he conegut, eh?
2: Ei, Calu, para. Tu com has pogut saber?
0: Jo com he pogut saber, perquè ho
2: porteu a la sang.
3: No, tenen una connexió, tu no ho saps que tenen una connexió.
6: Tenim una connexió molt gran. Bueno, Ivan, una connexió molt gran.
0: Moltes gràcies per tu, que m'ho tant d'anar dissant.
3: Bon andanar, bon andanar.
0: Si m'ho fan les 8.
6: Ah, pot. Mos veiem lo dijous diumenge.
0: Vinga,
3: l'hora serà.
5: Que millor!
3: Doncs pues bueno, família, és hora de deixar-ho perquè estem en rigorós directe i entre les notícies. Així que moltes gràcies, Jesús, moltes gràcies, Pau.
4: Moltes gràcies,
3: Pau. Molt bé, diumenge.
4: Visca a fer punyetes, home.
0: Visca a la cara.
3: Recordeu, compreu les entrades, moltes entrades. Tuc.cat. Calu, Nati, vos estimo, una abraceta ben forta.
0: Una abraceta a tots.
5: Una, és que la pròxima vegada estirem damunt i ha de caol.
3: I família, recordeu... Recordeu, escolteu-mos molt, abraceu-mos molt i...
7: Antena Caro. Són les 4.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-51-7644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Molt més que cançons que estimes.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Molt més que cançons que estimes.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.
2: No sé com és.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per al Món.cat i confirmat per la CNN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha sigut per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 7:45 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart a Girona en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació en congestió a la B23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Brians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícia.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro. Tota la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.